0: Pues comencem en esta meravellosa cançó, perquè m'han comentat els meus companys, els més veterans de la redacció, que espero que no em maten ara quan isca, però que esta va ser una de les cançons més representatives de la Volta Ciclista a Espanya. Concretament es va fer per a la Volta del 1982. Així que hem volgut fer este homenatge. I dit això, pues molt bona vesprada de divendres, 28 d'agost. Ja, pues això que comentem, a les partes de l'últim cap de setmana del mes, per davant l'esdeveniment de l'estiu, podríem dir, d'ací de la Safor, que és que demà, dissabte 29 d'agost, la Volta Ciclista a Espanya acabarà la seva 8a etapa a la platja de Xeraco. Un esdeveniment que desperta molta curiositat als veïns.
1: Fantàstic, perquè li dona molta visibilitat a la platja i a més els bars i els restaurants estaran al 100% de la seva ocupació i res, i és un event que possiblement vegem una vegada en la nostra vida acabant una etapa sent la platja de Xeraco.
2: Sí que em fa il·lusió veure'ls perquè bueno, m'han parlat molt bé i bueno, sí que em fa il·lusió veure l'ambientet i veure els campions.
0: Vostè és de Xeraco de tota la vida?
2: De tota la vida, 57 anys així, en Xeraco.
3: Que vindre a veure ho fa com boi, que no passarà tots els anys.
4: Hi ha una gran afició al ciclisme, germanor i esport dels carrers del nostre poble.
3: Hi ha molta activitat al comerç local i molta visibilitat a la platja també.
5: Jo crec que serà un dia molt especial i que estarà ple d'ambient i d'esport i d'emoció.
6: Ha passat per la carretera, però mai ha acabat així, entonces és algo que va ser inolvidable.
0: Pues inoblidable, un dia ple de convoi, de germanor, d'esport, de tota la gent al carrer, pues tot això s'espera per a demà. Això sí, entre els que viuen tot l'any al municipi de Xeraco o a la platja, pues sí que ha suposat, i suposarà demà també, pues un xicotet trastorn, sobretot pel que fa a la mobilitat.
3: Considere que té pros i contres perquè dona molta vida este fin de setmana i vindrà molta gent de fora i que pot conèixer a la platja, però també és de veres que portem diverses setmanes en el tema de la circulació, pues, que creguem que este fin de setmana ens afectarà i ens costarà un poquet entrar a la platja.
7: Em pareix bé, estic contenta de que este event es produïsca a la platja de Xeraco, però al mateix temps estic disgustant o descontenta pel trastorn que ens suposa a tots els que vivim en la platja. Però bé, ho afrontarem bé.
0: Ho afrontarem bé, deia esta veïna de Xeraco, de la platja de Xeraco, però bé, siga com siga, s'espera molt de convoi, molts visitants així a la platja, i els restaurants pues, ja estan preparant-se, com és el cas, per exemple, del restaurant Casa Salva, que just es troba pues, on estarà la meta, a la part del mirador de la platja de Xeraco, i també Contrastes, que estan ahí prop també per la zona. Això és el que ens contaven ells mateixos.
8: Esperem que vinga molta gent a veure el final de l'etapa i molta incertidumbre. Sí, estem preparats de tot, s'han carregat de beguda, de tot, per vestir a tota la gent, anem a preparar bocadillos, anem a fer tapes de fruta per a la gent, no anem a tancar en tot el dia, anem a intentar donar el màxim possible i aprofitar l'últim dia d'estiu i un dia que és una cosa que no passa més en la vida, en la playa de Xeraco. Reserves esta playa per el dissabte, per dinar, per sopar de moment encara no, però per dinar està a tope.
9: Sí, estarà obert i esperem a tot el món que vulgui vindre així a sopar, a dinar o a fer-se algo.
0: Pues ahí teníem els bars ja preparats. Personalment no vaig poder veure ahir per la vesprada també, que pues això, que estan en compra de tot, de Coca-Cola, bueno, refrescos, també cerveseta, de tot, per a estar preparat per a tots els que vagin allí a esta part de la platja a veure este final d'etapa de la Volta Ciclista. Pues bé, les coses de la vida que passen, és que, clar, preguntant a la gent que pensa de la volta, si estan contents, si no, si tenen il·lusió per veure este finaleta per a la platja de Xeraco, em vaig trobar a un xiquet que li diuen Cristian, i mireu el que ens deia.
10: El dissabte aniré a veure el final de l'octava etapa de la Volta a Espanya i em portaré el meu maillot que vaig guanyar de campió autonòmic per intentar que me'l firmen. Fogatxer o Budvanaert.
0: Pues està molt emocionat, ha agafat el maillot per a que li firmen els seus ciclistes preferits quan acaben esta etapa a la platja de Xeraco. I clar, resulta que este xiquet, vosaltres direu, per què destaquem este xiquet? Pues resulta que és el fill d'un dels ciclistes professionals que hem tingut ací a la Safor. Ell és Cristian Climent, i clar, pues ha sigut, no ha fet la Volta Ciclista a Espanya concretament, però sí que s'ha dedicat al ciclisme professional. Ha fet també voltes, per exemple, la de Portugal, i s'ha dedicat molt al ciclisme perquè és un dels aficionats, bueno, ha sigut un professional i és ara també un aficionat al ciclisme que li encanta i que també està molt emocionat, en comenten pel Pinganillo, de que esta Volta Ciclista d'Espanya s'acabe en la platja de Xeraco. Tot i que ell és de Barx, eh? Cristian Climent, bona vesprada.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, com a ciclista professional que ha sigut, què els sembla que acabi esta Volta Ciclista ací a la platja de Xeraco?
11: Pues em pareix perfecte. Perfecte. I crec que els aficionats al ciclisme, pues a tots mos agrada, i sobretot als xiquets, en fi, en general a tots. Crec que és positiu pel ciclisme i per la zona on acaba i tot.
0: Molt bé, clar. Comentava jo que tu eres de Barx, però no ho veuràs en Barx o en la platja de Xeraco?
11: Pues bueno, les circumstàncies mos porten a veure-ho en la platja de Xeraco, encara que també m'hauria agradat veure-ho en Barx, però si no passa res estaré en la línia de meta i molt a gust allà i veure'n tu.
0: Molt bé, m'heu escoltat a Cristian, el teu fill, tot emocionat, perquè a veure si li fa una foto o li firmen el mallot. No sé, a casa suposa que s'haurà contagiat això, no?
11: Bueno, sí, sí. La veritat que el xiquet pues, també li agrada, no com a son pare, però també li agrada. I l'important, jo crec que pels xiquets és que facin qualsevol tipus d'esport i en este cas, pues bueno, a mi m'agradaria el ciclisme, ell li agrada més el bàsquet, però
0: bueno,
11: que faci el que vulgui.
0: Està el nostre company Nacho Melló, que és el tècnic, que és entrenador de bàsquet, i està dient, molt bé, continua el bàsquet. Escolta, Cristian, com a ciclista professional pues has passat molts anys, no?
11: Realment he estat molts anys com a ciclista, però realment com a professional vaig només pues, poder disfrutar un any.
0: Vale.
11: Com a professional, i bueno, fa ja molts anys d'això, però bueno, és una experiència que crec que queda per tota la vida i continuo lligat al món del ciclisme. De fet, la meva feina pues, és relacionar el ciclisme i al final és una cosa que els que mos agrada pues, crec que és per tota la vida.
0: Molt bé, pues Cristian, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I ens vegem el dissabte ahir a la platja de Xeraco, a veure esta final d'etapa.
11: Molt bé, moltes gràcies per la crida.
0: Adéu,
11: bon dia.

Pues del 1986, els més aficionats a la Volta Ciclista ja sabran de la contere, eh? Però el compensàter està en Me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco, que és del 1982, i ara teníem esta del Ritmo no pare, que era del 2002, veritat? Sí, del 2002, i ahí tenim esta Volta Ciclista que també està guiant-nos la part musical del programa d'avui.

0: down.
1: Y continúen parlant de la vuelta ciclista, que ja saben que para la vuitena jornada la para en acaba en la platja de Xeraco. I clar, ens centrem com afecta això a la mobilitat del municipi, fins a quina hora es podrà accedir a la platja, on es podrà aparcar. Pues tot això li ho preguntem a Pere Bofí, que és l'inspector cap de la policia de Xeraco. Pere, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal?
1: Això, conta'ns una miqueta com afecta a la mobilitat dels vehicles el dissabte, demà. Hasta quina hora es podrà accedir a la platja? Des de quina hora hasta quina hora estarà tancat d'accés?
2: Vale, mira, jo vaig a parlar-vos un poc la prèvia. La prèvia ha sigut que portem 2 setmanes de senyalítica en tota el que és la zona sur, que serà més afectada perquè és la zona on transcorrerà tota la meta. I el que hem intentat treballar des de la policia i des de l'Ajuntament, pues, que prèviament tindreu tot senyalitzat, advertint a el que és principalment tots els residents i veïnats que viuen en la zona de platja, perquè puguen reubicar tots els seus vehicles, perquè clar, no és que vinga a la volta, és que encara estem en agost i tenim la zona de casc urbà de la platja pues, plena encara de lo que són residents i visitants.
1: Mm-hmm.
2: El tema és...
1: Sí, digues. No, digues. Acaba.
2: No, el tema, clar, ara, pues, en 2 dies d'antelació, pues, avui ja puc estar un poc més tranquil en el tema de vehicles perquè ho tenim tot despejat i preparat i ja és a l'espera de que vinga tota la comitiva primera, el tema de muntatge de lo que és l'avinguda principal, que és, clar, porten tot el tema de material de tanque, senyalítica i tot el que comporta este desplegament que porta la volta.
1: Claro, i per als visitants o per als residents de la platja de Xeraco, on podran aparcar? No sé si s'han habilitat aparcaments, pàrquings extra.
2: Sí, anem a veure. Tenim, bueno, per part de l'Ajuntament s'han netejat diversos campes que tenen prou de capacitat. Una d'elles ens cabran més de 1.000 vehicles, en calcular més o menys 1.000 vehicles, més una altra sobre 200-300, més els que ja teníem adaptats, perquè, clar, si en la zona els dissabtes es munta un mercat bastant gran, sí. I el que fem és adaptar-ho en campes perquè la gent pugui reubicar el que són els vehicles i no causa molta molèstia tampoc als veïnats.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: I el que n'hi ha previst és el que estàs comentant. El que tenim previst és, clar, l'afluència de gent pues, també estem a l'expectativa. L'expectativa de el que pugui donar el tema. Sí que tenim previst que el que és la zona de Borrons, que és la zona principal de recta de meta, des de primera hora del matí començarà el muntatge de tanques. Hem parlat en l'organització a veure de quina manera el que és cruces de carrers perquè els veïns poden donar una eixida momentània i sí que ens han dit que a les 3 es tallarà totalment la zona de meta.
1: Vale. O sigui que a les 3 ja no es podrà accedir a la platja.
2: No, accedir a la platja en el moment que veiem que l'afluència comença a incrementar-se des de la rotonda principal del barco que tenim,
1: sí.
2: Vale? Tallaríem l'accés desviant tot el tràfic direcció Tavernes per al canal.
1: Vale.
2: Vale? Desviaríem tot el tràfic i tot el que siguin residents i tot ja hem adaptat tota la senyalítica, adaptant la zona de pàrquing, que el tindrem des del desvio del mateix barco per el que és el camí de Torreguaita, que va per vora el riu, tenim 1 quilòmetre fins a arribar allí, perquè el que és la circulació siga fluida i que no interrompisca el que és el tràfic. El que vaig a veure la volta sap que en la senyalítica del pàrquing la té que seguir, hi ha 1 quilòmetre, tindrà un pàrquing que el deixarà a 200 metres de la zona de meta.
1: Molt bé, o sigui que està tot perfectament pensat i estudiat, no, Pere?
2: Hem intentat, doncs, això, des de lo que porta lo que és este gran event, doncs, intentar facilitar lo que és primer els usuaris de lo que és la platja i veïns i després el que vinga a disfrutar de la volta. Està clar que qui vulgui vindre a última hora pues, ho tindrà molt complicat de poder accedir. Mm. Però no obstant això, també recordar que també es passa la volta per dins del casc urbà del poble. O sigui, tenim poble i platja.
1: Claro. Pues bueno, això ja queda dit, que qui vulgui anar a veure la volta, que vaig en temps, que seguís que la senyalítica i que, bueno, un poc de civisme i un poc de paciència, segur que va tot molt bé.
2: I paciència, sobretot,
1: exacte.
2: Sí.
1: Exacte. Clar, quan acabarà més o menys tot el desplegament? Quan tornarem a la normalitat?
2: Tenim previst, o tenen previst des de la volta, perquè, clar, ahir ja es manegen els paràmetres que ells creuen, el tema de velocitats i tot, que la zona de meta arribarà a lo que és el cap de carrera sobre 5:20, 5:30, això vol dir que es pot adelantar o es pot atrasar, però és la idea que ells porten. Clar, nosaltres estem fent tot el desplegable per lo que ja sap el que és el passe d'una volta ciclista, que és un minut de poder-los passar.
1: Ja.
2: En això que vull dir-te, pues, en el moment que es tinguen tots dins de menta, que ells ja es desplacen cada un als seus punts logístics on tenen els autobusos, els equips i tot això, jo entenc que la normalitat del tot podríem agarrar-la a les 8 de la vesprà, quasi tot desmuntat. A partir de les 6:30, 7, el tràfic ja s'obrirà en diversos punts perquè la gent puga eixir de lo que són les seues residències.
1: Mm-hmm. Vale, pues ja a les 6:30, a les 7, més o menys...
2: Jo entenc que el moment complicat serà de 3 a 6 de la vespre.
1: Vale.
2: Moment complicat que estigui tot tallat, perquè, clar, la volta també porta la seua seguretat. Ja no depèn sols de nosaltres.
1: Claro.
2: Igual que la gent que vulgui accedir a la zona meta, que sàpiga que no va poder accedir a la zona meta, que té, la volta mateixa té una restricció de 300 metres que no podran accedir a la zona meta, que no fa falta que vagin fins al final, que tenen molts llocs per poder veure-ho prèviament.
1: Claro, o aparcar en un lloc i després ja desplaçar-se caminant per on vulguin.
2: Cal recordar que Xeraco té un carril bici adaptat que transcorreix tot per allà davant la carretera. O sigui, el carril bici de quilòmetre i mig que va del poble de platja també és ideal, un punt ideal per poder veure-ho.
1: Ah, per allà es pot caminar, eh? Es pot anar caminant, vale.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. O sigui, que es pot veure i és un punt privilegiat que allà es podrà veure molt bé. Pere, moltíssimes gràcies. Pere Bofi, inspector de cap de policia de Xeraco. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé demà.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Hoy por hoy Gandía.
1: La 1:07 del migdia, moment per a fer un repàs de l'actualitat. Ana Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Conta'ns, en què esteu treballant a la redacció?
2: Doncs més enllà de la Vuelta, que arriba a la comarca,
1: claro.
2: Ja han comentat al principi de programa l'expectació que està creant en tots els pobles, en Simat, en Barx, en Seraco especialment, sí. I ja hem escoltat també el policia de local de Seraco que ens comentava que vaig a la gent en previsió i en temps.
1: I en paciència.
2: I en paciència.
1: Ja ho hem escoltat, Pere Peiró.
2: Pere Peiró, i comentava que clar, que és de veres que no sols passa per la platja, que també la podem veure en Seraco Poble.
1: Exacte.
2: Que no s'agobia.
1: Que no espere Peiro, que espere Bufí. M'ha corregit el nostre company. És de veres, és de veres.
2: Doncs, bueno, més enllà de
1: sí,
2: la...
1: més enllà de la volta ciclista.
2: De la volta que arriba demà a la Safor.
1: Sí.
2: Avui tenim notícies, moltes de mobilitat. Gandia ha posat en marxa el nou contracte de senyalització viària amb actuacions prioritàries en els centres escolars. La regidora de Mobilitat, Trànsit i Transport, Lídia Morant, acompanyada per l'intendent de la policia local, Salva Morant, ha informat avui de la posada en marxa de definitiva d'aquest contracte de senyalètica viària de Gandia, una vegada formalitzat el passat 26 d'agost l'assignatura dels lots adjudicats a l'empresa Zero Vial. Es tracta d'un contracte que tindrà 4 anys de duració, així que al llarg d'aquests anys veurem molta modificació de la senyalètica de la ciutat, però comentava que en aquests moments és prioritari els entorns dels centres escolars.
3: Además, los entornos escolares también van a ser uno de los espacios prioritarios dentro de las actuaciones que se quieren desarrollar en materia de seguridad vial, incorporando también en una siguiente fase señales luminosas para que estos pasos de peatones, donde pues pasan a diario centenares de niños y de familias, sean seguros y sean visibles. Además, este contrato...
2: I també de mobilitat s'ha parlat avui també en l'Ajuntament de Gandia, la controvèrsia del dia. El Partit Popular de Gandia ha exigit en roda de premsa al govern municipal que estigui en marxa d'una vegada ja la nova oficina de la DGT. El portaveu del Partit Popular, Víctor Soler, recordava que va ser el Partit Popular que la va plantejar en 2004 la possibilitat d'ubicar esta DGT, una proposta que l'alcalde socialista José Manuel Prieto va acollir i va fer pública, el va anunciar, diu, en les oficines de la DGT en Madrid.
4: Si Prieto hubiera cumplido con la palabra que dio los gandienses hace más de 2 años, este Grupo Municipal Popular no estaría haciendo hoy esta rueda de prensa y estaría asistiendo a la inauguración de una oficina de la Dirección General de Tránsito en la ciudad de Gandía que tanta falta hace.
2: Ahí escoltàvem a Víctor Soler i ja tinc resposta a aquestes declaracions per part de l'edil de mobilitat, Lídia Morant, que diu que l'Ajuntament ja ho té tot previst, ja està tot enllestit i preparat, però queda que la DGT habilite els sistemes informàtics.
3: Y desde el Ayuntamiento de Gandía estamos en disposición tanto de tener un espacio como al personal necesario para dar atención a esta oficina, pero realmente lo que hace falta es que por parte de la DGT se establezcan los mecanismos necesarios a nivel informático para que esa oficina sea eficiente y que efectivamente pueda tramitar todas las cuestiones relacionadas con la DGT. Por tanto, esta vía sigue abierta y estamos a expensas de que la propia Dirección General de Tráfico nos dé las herramientas para poder implantarlo en la ciudad.
2: I també tenim bones notícies en matèria turística perquè Gandia ja ha revalidat els seus certificats i banderes fins a 2027. Parlem, per exemple, de certificats que autoritzen la qualitat de la platja com la norma ISO 9001, auditada anualment per AENOR i mantinguda de manera ininterrompida des de 2002 a les platges Nord, Agüir i Marins de Rafalcai. També la Q de qualitat turística que atorga l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola, és a dir, que els organismes que validen la qualitat turística de la platja ja han revalidat fins al 2027. I una última qüestió, Celia, segur que te'n recordes del cas de Dinamita Montilla.
1: Sí.
2: No sé si has vist ja la sèrie de Netflix.
1: No l'he vista, però sí que m'han comentat que està xula.
2: Impacta molt, perquè es veu molt el Gandia, com anava aquest home gravant en el mòbil, dient, estic així en la Renfe de Gandia. Estic... Impacta molt.
1: Pues ja no sé si la vull veure, eh? Jo vull caminar tranquil·la per la ciutat. Ai, mare.
2: Bueno, és José Jurado Montilla, més conegut com Dinamita Montilla, que està acusat d'assassinat a una dona, a una sevillana de 42 anys, Esther Estepa, en Gandia, a l'agost de 2023. Doncs ara que s'apropa el judici, la Fiscalia demana per a d'ell 41 anys de presó per violar i matar a Esther Estepa. Un jurat popular serà el que se va encarregar d'este judici. Recordem que ell ja està ara mateix en presó per altres assassinats. El consideren un assassí en sèrie. Tant la Fiscalia com la família de la víctima ja han enviat al jutjat d'instrucció número 3 de Gandia els seus escrits d'acusació.
1: Pues bé, amb aquesta notícia que ens deixa un poquet el cos... alterat, però bé, moltes gràcies, Anna. Jo crec que ha arribat el moment de que parlem també dels pobles de la Safor, perquè, clar, hi ha alguns d'ells que estan en ple festes patronals, i un d'ells, ja sabem, que és el Moines, portem tota la setmana anant. Jo crec que Dani ja s'ha establert allí, ja s'ha comprat un piset, perquè, clar, estan en festes en el Moines i Dani continua allí. Dani, bona vesprada.
0: Hola, Celia. Bueno, veus, notes l'ambient, sí? Molt ben acompanyat. Avui és el dia de l'Ecce Homo i en 15 festers havia de fer la connexió amb els festers de l'Ecce Homo. Si, bueno, ja vam parlar amb ells quan vam fer el trasllat des de l'ermita, de la imatge, fins a l'església. I ara tornen a ser els protagonistes en esta jornada. Com el diuen?
5: Carles.
0: Carles, com portes la festa?
5: Molt bé, molt bé. Esta festa és molt bonica.
0: Molt bonica i moltes hores de festa, però que s'aguanten.
5: I de tradició familiar.
0: Avui és el vostre dia, el dia de l'Ecce Homo. No me'n recordo el teu nom.
6: Carles, també.
0: Carles. Vam parlar el dia del trasllat, des de l'ermita a l'església, ja han passat uns dies. Com està el cos?
6: Bueno, fer lo que pot.
0: I avui és el vostre dia?
6: Avui és el nostre dia. Avui tot el dia sencer, però sí, fent coses.
0: Despertar, en coets, en xaranga, la replegar, la missa, i ara, en un tres i no res, vindrà el foc d'artifici, que també tenim.
6: Sí, avui és tot el dia, des de que t'alces fins que el xites. Tot el que vulguis aguantar.
0: Jo crec que tu, festeu, vas dir que eres fester d'enguany o m'equivoco?
6: Jo d'enguany.
0: I tu ja des de fa uns anys?
5: Ja fa molts anys que sí que n'està fester.
0: I a tu el ve de família?
5: Sí, mi abuelo era de l'Ecce Homo, mon pare també. Al final és tradició familiar, esta festa.
0: Quants sou de festers de l'Ecce Homo, més o menys?
5: Això va per anys, enguany som 16. L'any que ve serem més segurs.
0: Ahir no del carro no baixa ningú?
5: Del carro no baixa ningú.
0: Sempre va sumant-se.
5: Se tornen a pujar.
0: L'Ecce Homo, el cuideu bé la imatge?
5: Sí.
0: Bueno, dic que està a Montrecaudo en una veïna que fa el manteniment, se li ha fet diverses restauracions.
6: Sí, està molt bé. Cada setmana van, el netegen, li fa el que tinc que fer-li, però sí, sempre està molt bé allí.
0: S'ho quedat a soles perquè sempre els festers descarreguen contra alguns més joves que sou vosaltres, però m'heu dit que sou 16 i ara mateix és un moment de tranquil·litat perquè vingui la mascleta, no?
5: Un moment de trànsit ara.
0: A la vesprada, Teri, com teniu la vesprada?
6: Pues...
0: Té que despejar per a descansar o fer més festa?
6: Sí, no, tirarem així i ja, bueno, ja anirem enganxant.
0: Van entrant més... Vaig a fer la prova a veure si puc enganxar... No et deixeu els dos a soles, companys vostres, perquè així sou tots... Vaig dir que sou 16 festers.
7: 16 festers de l'ancià... Home, antes fa anys, molts anys, han arribat a ser 86 festers.
0: Ostres!
7: 86, per això feren moros i cristians en Moines, perquè eren tants festers que... Clar, al final feren moros i cristians, però van anar baixant. La joventut, què passa? Que li costa molt... Vale, apuntar-se perquè pensen que van molts diners, sí que és de veres, van molts diners. Però nosaltres estem per arraigament, per els pares, sí. Els abuelos, clar, la meitat que estan així és això, és, al final tens que sentir-ho. I el pare és el que ha de dir, apunta't a una festa, apunta't. Per què? Perquè tens de ser fester en el poble. Perquè si no, i el teu fill després, i és cíclic. Si el pare passa, el fill, pues jo... I si no pot el fill, paga-li-ho.
0: I quin gust, no? Per al pare, per al iaio, veure que les generacions...
7: Normal, mon pare ve a almorzar el dimecres, va venir a almorzar, i a mi va així. Per què? Perquè ell és el que m'ha portat així. Ell és l'anciam. Clar, i quan van faltant, hòstia, et dones compte que... Ho fem per això, ho fem per això és com les falles.
8: Sí,
7: és tot per que tens que eixir.
0: Ja. Gràcies a vosaltres es maté la tradició, si no s'espera.
7: Però és que no es perd. Hem arribat a ser tres festers, eh? Però això no es perd, no, per moltes no es perd. I ha tornat a veure. Ara, este any estan començant altra volta, perquè la gent al final jove vol festa i es dona compte que, hòstia, que, no sé, mira, la joventut...
0: S'ha de contribuir. Ah. Bueno, la banda de música, que no falte, estan ahí descansant, ara mateix allà van movent-se, i ara, a veure si en un tres i no res, comença la pólvora a parlar i que continuï la festa, que no falte, no?
7: I que sí, per molts anys, per molts anys. I visca l'anciamo.
0: A pujar bon temps, sí. No pega el sol, que s'agraeix, no plou.
7: Sues, no el banyes.
1: Ideal.
0: Perfecte.
7: Gràcies. De res, passeu bon dia.
0: Célia, jo ara, sí. Si voleu, vos torne la connexió, però no us encanteu, perquè igual ràpidament vos demane, vos torne a demanar pas,
1: vale.
0: Perquè està a punt de, que deia, de parlar de nou la pólvora,
1: en aquestes
0: festes d'Almoines, perquè jo crec que vos apetís, no?
1: Home,
0: un
1: per supost.
0: De mascletà, focs d'artifici, serà en un tecino res.
1: Perfecte, perfecte, Dani, pues fem això, quan cregues que va a començar, ens demanes pas en seguida i estarem pendents i el donarem pas. Moltíssimes gràcies.
9: Aviso, chicas, amigas, compis. Por fin he encontrado la tienda de mis sueños. Descaro, sí, descaro. El bikini perfecto. Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. Mis problemas solucionados. ¿Y aún les quedan? Pues claro. No se terminen nunca. Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios. Descaro, primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos!
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
11: Esto promete, mano.
10: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, mano.
10: Huele. ¡Va! ¡24 horas!
11: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
10: ¡Venga! Ocasión Plus.
12: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
13: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
12: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín...
13: Todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
12: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
13: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
14: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
15: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
14: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.

0: A banda de la volta ciclista, de la calor i de les festes dels pobles de la Safor, també està en boca de tots el robatori del tresor de Villena. Segur que n'han sentit parlar. Han furtat 59 peces prehistòriques, la majoria d'or, tassades entre els 1,3 i 2 milions d'euros. Un robatori terrible que inevitablement ens transporta a la sèrie de la Casa de Papel. Carles Miret, arqueòleg municipal de Gandia, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Clar, tu com a arqueòleg, primer que res, vull preguntar-te això, què t'ha suposat a tu este fet?
1: Doncs ahir, quan m'ho van dir, era de matí i va ser una commoció. Perquè és que realment vaig pensar que seria o era el pitjor somni o el pitjor malson fet realitat per al patrimoni valencià, ara per ara. Perquè si m'hagués dit què es pot furtar o com es pot fer més mal al patrimoni valencià en poc espai, és a dir, en una col·lecció tancada, etc., t'hauria dit el tresor de Villena. I, efectivament, és el que ha ocorregut. Sí. Per tant, commoció i consternació. Mm.
0: Clar, si n'hi ha dues hipòtesis, no?, del que es pot fer, quines
1: sí.
0: són?
1: Sí, bàsicament, una de dues. O s'ha furtat pensant en el valor metal·logràfic, és a dir, el pes en or, que són 9 quilos d'or, o bé s'ha pensat en traslladar la col·lecció d'un museu públic a una col·lecció privada, algú que l'ha encarregat. És a dir, que ha dit, jo vull eixa col·lecció la vull a ma casa i li l'encarregue a uns intermediadors que s'encarreguen de fer el treball brut, d'alguna manera, que és el del robatori. Entre aquestes dues possibilitats, confiem i creuem dins per a que siga la de l'encàrrec del col·leccionista privat. Sí, perquè com siga simplement pel valor metàl·lic, el risc, ara per ara, molt factible, és que es faça una fossa d'eixos materials i es transformen en lingots i es col·loquen al mercat. Amb la qual cosa perdríem tot el valor patrimonial d'eixa tresor. Mm.
0: Clar, ho he dit bé, està valorat entre 1,3 i 2 sí. milions d'euros.
1: Sí, clar, però això, la taxació, diguem-ne, del que seria...
0: L'or com a tal.
1: Clar, el pes en or. Mm. El valor, la taxació que puga ser des del punt de vista del patrimoni està taxat, perquè crec que són 5 milions d'euros. Però, dona igual, si deixem de banda les xifres, la qüestió és que era la col·lecció europea, exceptuant, per exemple, les tombes reials de Micenes, a Grècia, la col·lecció més important d'or de la prehistòria europea. Al voltant d'això, dels 9 quilos. I torno a insistir, estem parlant de quilos, però estem parlant d'una col·lecció d'or de fa 3.000 anys i el valor històric d'això és molt gran.
0: Perquè exactament de quina etapa de la prehistòria és?
1: De la del bronze. Aproximadament al voltant del 1000 abans de Crist, és a dir, 3.000 anys, 3.026 anys respecte d'ara, si parlem en el 1000 exactament. Mm-hmm. És a dir, en l'edat del bronze. El que és curiós és que també n'hi ha peces de plata, també n'hi ha peces de ferro, però, clar, no les han furtat, les han furtat les d'or. Han anat per el que té un valor en pes i que es pot transformar en lingots.
0: Pues bueno, i ja es descobreix un poquet, no?, per quina hipòtesi tirem més, però bueno, més enllà de això, Carles, sí. Clar, això és el que ens ha passat, el que ens ha fet pensar, si a la Safor, quin tresor podem tindre?
1: Doncs no tenim res equivalent, però no a la Safor, en qualsevol punt de, m'atreviria a dir, d'Europa. Només n'hi ha col·leccions assimilables, com la que deia de Micenes, i després un parell més de col·leccions a Bulgària, en el que n'hi ha una concentració d'or històric molt gran. A la Safor no tenim res semblant, per tant, i encara que siga contradictori o paradoxal, no podem, o no ens hem de preocupar tant per una cosa com el que ha ocorregut a Villena, que ha sigut, doncs això, una commoció total. Estàvem comentant a Des, no?, l'alcalde de Villena plorant, i arriben les festes de Villena i segurament seran molt agredolces. Doncs no tenim res paregut. N'hi ha algun parell de coses, de tres aurissacions, podríem dir, de moneda. N'hi ha una lava digna, de moneda, en aquest cas, islàmica, de dirhams, que són de plata, però una troballa històrica que està dispersa ara actualment, però a banda d'això no n'hi ha res més que pugues dir. És un tresor. Tresor en referís que estrictament a la definició de tresor, és a dir, una ocultació en molt poc d'espai d'una gran quantitat d'un metall preciós, sobretot or, plata, bronze ja no tant, però sobretot or i plata. No en tenim. Tenim troballes d'or, això sí, però no és una gran concentració, amb la qual cosa no ens hauríem de preocupar molt. De totes maneres, això no lleva que altres institucions, altres museus, ja estiguin pensant, l'endemà d'això de Villena, ja estiguin pensant com replantejar la manera d'exposar els objectes que són molt valuosos,
0: claro,
1: molt valuosos i que estan molt concentrats. De manera que en una vitrina, simplement en una vitrina, tens molt d'or, per exemple. I possiblement això passarà en el futur per, com dic, replantejar-se si exposar rèpliques i guardar en càmeres cuirassades molt més protegides les peces autèntiques.
0: Clar, és fort perquè, d'alguna forma, no, en el meu poble es diria pagar justos per pecador.
1: Correcte, correcte.
0: Ja no tindríem la possibilitat, no, de veure aquesta peça real, de dir, ostres, però aquesta peça... Realment és divertent, una peça que té 3.000 anys.
1: Clar, sí. Ocorre una cosa molt semblant al que estava passant, per exemple, amb els conjunts d'art rupestre encavitats o conjunts d'art parietal, sobretot el pintat, més que el gravat, que s'estaven tancant les coves originals i s'estaven fent reproduccions a la vora. Ha passat en Altamira, ha passat en Ecaín, ha passat en Les Caus... És a dir, ha passat en moltes coves que tenien aquests conjunts d'art rupestre. Perquè les visites continuades de la gent afectaven, amb el canvi que es produeix a nivell microclimàtic des de les cavitats, afectaven a les pintures. Acabarà ocorrent, pot ser, una cosa semblant amb les col·leccions d'or. I és que anirem a un museu que serà un museu exclusivament dedicat a una col·lecció d'una troballa d'or, com les que n'hi ha a Bulgària, per exemple, i resulta que les peces que, no tindrem, que tindrem exposades no seran les autèntiques. Malauradament, podem arribar a aquest punt després de l'impacte que ha suposat el cas de Villena.
0: I a Sant Gandia, Carles, han robat alguna volta en el MAGA, per exemple, que en el Museu Arqueològic d'ací de Gandia?
1: Doncs robar no, però intentar-ho sí. Sí, va haver un intent de robatori en l'any 2004, desembre del 2004, quan van intentar entrar al museu, no ho van fer, però sí que van fer malbé una espillera de la muralla del segle XIV de Gandia, amb la qual cosa va caldre després reconstruir-la. És a dir, que va ser un intent de robatori, que no va acabar, afortunadament, el robatori, però sí que va acabar amb una agressió sobre el patrimoni molt gran. I això, pocs mesos després d'haver robat tot el monetari, totes les monedes que ja havien exposades en el Museu de Dénia. Clar, la qual cosa feia pensar una miqueta que possiblement era un grup organitzat que anava buscant monedes i després per a vendre-les en el mercat. De fet, els dos lladres de Dénia es van poder capturar i el comprador, el numismàtic comprador d'Alacant també, malauradament la col·lecció ja estava dispersa. El fet que hagi sigut en tan poc de temps Dénia, Gandia, estem parlant de l'any 2004,
0: fa 22 anys.
1: Sí, exacte, ja fa molts anys, però sí, realment tenim un antecedent d'un intent de robatori al MAGA.
0: Per tant, sí que existeix, no? Aquest interès, a lo millor que tu dius, no n'hi ha un tresor com a tal, la definició com a tal, però sí que a lo millor n'hi ha peces que tenen molt de valor. Clar. Al mercat que revenent-les,
1: sí.
0: O...
1: Sí, el que passa és que també cal diferenciar una cosa. És molt difícil que hi hagi un intent de robatori en un museu, pot ser, però és difícil. El problema que tenim veritablement en el patrimoni arqueològic és l'espoliació. És a dir,
0: és
1: el robatori, diguem-ne, o la recerca de tresors de manera il·legal, que el que fa realment és que les peces que són dignes d'estar en un museu realment estiguen en col·leccions privades perquè algú ha anat a buscar-les als llocs en els que sap que n'hi ha troballes arqueològiques i això és el veritable problema, l'espoli. És a dir, el robatori abans d'arribar al museu. I això també és una altra problemàtica molt, molt actual.
0: I això perquè ho fan fanàtics de l'arqueologia, per exemple, que volen tindre això...
1: Sí, hi ha col·leccionistes, també n'hi ha...
0: Però després, per exemple, tu, que eres arqueòleg, i suposo que tu preferiràs que estigui en un museu o
1: clar,
0: no.
1: Clar, clar. I tant, perquè segons la legislació actual, el patrimoni arqueològic és un domini públic. És a dir, és de tot el món.
0: Claro.
1: Tu no el pots gaudir en ta casa. Si el gaudixes en ta casa, a no ser que visques en un palau, que també pot ser, si el gaudixes a ta casa, realment estàs impedint que el pugui gaudir la resta de gent, mentre que un objecte, si està en un museu, és de tothom, d'alguna manera. Mentre que si tu has espoliat un jaciment arqueològic, t'han eixit unes monedes o han eixit uns collars d'or i te'ls has guardat a casa, no són públics, a banda de que has, t'has apropiat d'un bé públic, has fet malbé un jaciment arqueològic i has fet perdre una informació valuosíssima que a partir d'aquest moment ja queda en entredit, amb la qual cosa l'espoli també és un problema. I també volia vincular-lo a la qüestió del robatori, perquè realment és una afecció sobre el patrimoni també legalment perseguida i policialment perseguida.
0: Carles Miret, alcalde municipal d'ací de Gandia, moltíssimes gràcies per vindre a explicar-nos aquesta qüestió. És més que interessant. Esperem que ací a Gandia estigui tot molt protegit.
1: Confiem que sí. Moltes gràcies i creuem dis perquè això de Villena no torni a passar i perquè acabe bé, encara que és complicat.
0: Pues moltíssimes gràcies,
1: Carles. Gràcies, bona esperada.
0: Gràcies, adéu.

0: I continuem parlant de tresors i jaciments arqueològics perquè esta nit tenim una cita a la Sort de Ròtova, concretament a les 10 de la nit. Una activitat sobre mitologia ibèrica i la presentació del llibre Tíric, espereu haver-ho pronunciat bé, El príncep d'Ilercavonio, a càrrec del seu autor, Alfons Pérez, que a banda d'escriptor és també divulgadora a les xarxes. Alfons, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Ho he pronunciat fatal, imagine, no?
1: No, ho has pronunciat molt bé. Tíric, el príncep d'Ilercavonio.
0: Molt bé, molt bé. Em poso un pin a mi mateixa. Molt bé, escolta, clar, acabem de parlar de la tragèdia de Villena. Inevitablement sí. Vull primer que res parlar d'això. Com estàs tu? Què et sembla a tu després d'este robatori?
1: Jo seguisc en xoc perquè mos han furtat a tots els valencians i totes les valencianes un patrimoni que és de tots i que no només és això, sinó que és una peça única, un conjunt arqueològic que possiblement dels més importants que s'han trobat a les nostres terres i d'una excepcionalitat increïble.
0: Clar, és el que venim parlant, eh? Canviar tot això per només or, que realment el valor, per només el valor monetari que té això, és molt trist.
1: Sobretot perquè és pel que suposa, o sigui, un treball d'orfebreria de fa uns 3.200 anys, estem parlant de unes peces que mos diuen molt de qui vivia a la zona de l'actual Villena o de Villar o inclús en termes ibèrics a l'antiga Contestània fa 3.000 anys i quines elites eren capaces de realitzar este treball d'orfebreria tan precís i de tanta qualitat fa 3.000 anys, és que és una barbaritat.
0: Pues sí, la veritat és que és molt trist, però bé, Alfons, anem a intentar encaminar esta entrevista perquè, clar, esta nit tenim una cita molt important a la Sort de Ròtova, que és precisament un dels jaciments arqueològics més rics que tenim ací a la Safor, i presentaràs el teu llibre. Contamos. De què va?
1: Sí. Va d'un príncep ibèric en el període de l'Ibèric Ple, més o menys abans de la Segona Guerra Púnica, en què estem parlant de que li han cremat sa casa, l'han destruïda, han matat son pare, han raptat sa mare i la sua germana i han furtat l'objecte més important del seu poble, que a més resulta ser una relíquia una miqueta a mig camí entre les gemes de l'infinit, les boles de drac i objectes per l'estil.
0: Vaja, que li han robat el tresor, com a Villena, vaja.
1: Exactament. I és, el llibre és tot este periple fins a trobar-lo. Acompanyat d'una sèrie de personatges i a l'estil dels antics mites.
0: Molt bé, clar. I a més, esta presentació serà a la Sort de Ròtova i també comptarà amb l'equip d'arqueòlegs, no? Abans de la presentació de l'activitat.
1: Sí, exactament. L'equip d'arqueòlegs encarregat en excavar el jaciment. Tinc entès que això se'l tenia com una espècie de vila romana, s'ha descobert que no és una vila, és una mansió, i a més que té una ocupació anterior ibèrica, s'han trobat diverses vivendes, habitatges, i bé, vindran a explicar tot això. Tinc entès, o sigui, jo ara mateixa me calle, però és el que tinc entès.
0: Bueno, qui vulga saber-ho, que vaig estar esta nit a les 10, allí a la Sort de Ròtova, però veuré, per escoltar-te parlar sobre aquest llibre i sobre aquesta història tan, bueno, a mi resulta molt, molt interessant. Clar, no sé si és una història real.
1: No, que va, sí, és fantasia. Pensa que estem parlant de mites i d'animals fantàstics, de objectes fantàstics, de déus.
0: Molt bé. O sigui que, però ha sorgit, no sé si has indagat un poc la mitologia.
1: Home, clar.
0: Conta'ns això.
1: Sí. Per descomptat, mira, per exemple, entre les divinitats que apareixen al llibre, sabem que fa poc s'ha descobert la cova de les dones, on hi ha inscripcions dedicades a la deessa Malaki. Jo porto anys defenent que Malak era una divinitat que ja s'adoraria en terres valencianes, més enllà de que se sap que s'adorava a Màlaga, tenint en compte que el concepte Malak en fenici és molt ampli, significa reina, però a 17 paraules, en àrab significa àngel, en turc significa missatgera, o sigui, inclús, o sigui, tenim este patrimoni. Després també apareix Junstir. Fa un parell d'anys, Daniel Iborra Pillín, historiador, arqueòleg, arqueastrònom, va realitzar la tesi sobre la Dea Mater Ibèrica per a la Complutense, i sembla que d'alguna manera el concepte de Junstir, que era una inscripció prou recurrent en diversos ploms trobats a jaciments ibèrics, especialment a les nostres terres, realment era el que en etrusc s'anomenaria uniàster, l'astre uni, o el que coneixem com l'estrella Venus. O sigui, era una manera d'anomenar a la deessa mare. I sabem que molts dels temples que hi havia a les nostres terres estaven d'alguna manera orientats cap a Venus en els solsticis o cap als venusticis, i això ja te dona una idea de que està Junstir, que apareix tan freqüentment en inscripcions, possiblement, o molt probablement, era la de sa mare en la que creien els ibers. I com aquestes divinitats n'hi ha moltes més. També està Betatun, que és la senyora dels rius, del compost Baiteatune. En fi, n'hi ha Adaigina, Caucor, que és molt de la meva terra, que és de... s'ha trobat... Les inscripcions de Caucor són íntegrament a Edetània, a la muntanya frontera que hi ha entre Almenara, Quart de les Valls i la Vall d'Uixó, a Llosa del Bisbe en Abrigo del Tarragón, a Edeta en Llíria, en fi.
0: Que guai. Molt bé. Escolta, esta nit, per qui ens estigui escoltant i s'hagi quedat en ganes de saber més, a les 10 a la sort de Rotova, veritat, Alfons?
1: A les 10, al jaciment de la sort de Ròtova, i res, que els estarem esperant encantats, l'equip d'arqueòlegs, jo, llibres, una misteleta popular, en fi, tot.
0: Que bo, molt bé. claro, els convidem a tots, i a més de la misteleta, també diem que és quan ja no fa calor, que ja s'ha amagat el sol, que estarà fresquet, i que, vamos, un entorn i un plan immillorable. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per tot.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
2: Helvetia y Caser.
3: Caser y Helvetia.
2: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
3: Porque juntos mejoramos para ti.
4: El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
5: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
6: ¿Te atreves?
7: Vive y saborea las mañanas de verano. La espectacular Terraza Moon del Hotel RH Bairén & Spa presenta un nuevo espacio donde disfrutar de un desayuno gourmet frente al mar. Un irresistible buffet con propuestas dulces y saladas. Todo con unas vistas privilegiadas a la playa de Gandía y con una copa de cava para brindar por el día que empieza. Date el capricho que deseabas. De 8:30 a 11. Reserva en hotelrhbairen.com. Moon. El lujo de empezar el día sin prisas.
8: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.

0: I anem amb més temes, perquè un en concret ens ha cridat molt l'atenció i els ho ha recordat la meva companya Ana Llopis en el sumari, el cas de José Jurado Montilla, més conegut com a Dinamita Montilla. Jo els ho conté ara per si es tornen si s'han connectat ara. Resulta que és un assassí en sèrie, recordaran, que ha sigut acusat de matar una sevillana de 42 anys, Esther Estepa, en Gandia, l'agost del 2023. Resulta que el juït avança i la fiscalia demana una condemna de 41 anys de presó per violar-la i matar-la. Clar, este home, Dinamita Montilla, José Jurado Montilla, ja està en la presó perquè... per compliment d'altres condemnes, perquè se'l considera un assassí en sèrie. I ara un jurat popular juzgarà a l'home. Un jurat popular. Vicent Estruc, d'Estruc Abogados. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Qui composa un jurat popular?
1: Uf.
0: O sigui, són persones de
1: eixa,
0: peu, no?
1: Eixa pregunta és quasi un curs de dret.
0: Vale.
1: En el grau de dret. Quasi és un curs acadèmic. A veure, l'article 125 de la Constitució, si no recordo mal, permet la possibilitat de que el sistema jurídic espanyol, l'ordenament jurídic espanyol, articuli certs judicis a través del jurat. El jurat no és una institució tradicional nostra, del nostre entorn. El jurat és una institució anglosaxona. Uh-huh. El nostre entorn és el que es diu... és un entorn més... continental, més mediterrani, val? Per de tradició, val? Mm-hmm. Estem parlant de tradició. El 125 de la Constitució espanyola permeteix importar eixa figura que és eminentment de dret anglosaxó, les pel·lícules americanes que tot el món tenim en ment, i es va implantar així el sistema del jurat, l'institució del jurat, si no recordo mal, en el 95 per ell, 94, 95 per ell es va implantar, i fins ara. I és una manera de jutjar que està, evidentment, està permesa, està regular, té la seva pròpia llei, n'hi ha competència per a jutjar certs delictes, no tots, estan tassats per la llei, i ja està. I com, més o menys per a que la gent entenga el mecanisme, és pues, prou paregut al que diguem les pel·lícules americanes, amb les seves particularitats, però, evidentment. Però
0: pel que jo tinc entès, que jo no tinc ni idea. Però és com quan t'elegeixen per a formar part de la taula en unes eleccions, que també en una carta a casa i et diuen t'ha tocat i t'ha tocat.
1: Sí, a veure, això és una part de lo que és el procés. Això és una part del procés. Tu estàs parlant de l'anomenament, no?
0: Sí, de ser jurat popular. Jo és que visc en eixa por, que m'arriba una carta.
1: A veure, el jurat,
0: per a ser jurat popular.
1: Està definit com a que el ciutadà té, està definit com a que el ciutadà té el dret i el deure de ser jurat. Doncs hi ha una contradicció entre dret i deure. Dret, perquè per mandat de la Constitució espanyola, la 125, el ciutadà té dret a participar en impartir justícia a través d'aquest article, i deure perquè si el toca, que és paregut a les eleccions, no ha aparegut, però...
0: Bueno, esa sí, comparativa la feta jo.
1: Però... No m'ha aparegut, però sí, amb certa resemblança. Si el toco, no tot el món pot ser jurat, perquè n'hi ha causes d'incompatibilitat, n'hi ha prohibicions específiques, i després n'hi ha causes en les que se t'exoneren de ser jurat. Vaig a posar-te un exemple. A mi, si m'arribara la carta, jo no podria ser jurat, perquè a mi se m'exclou específicament de la llei per tindre coneixements tècnics de dret, per ser lletrat.
0: Per ser abogat.
1: Tampoc fiscal, tampoc jutge, magistrats, tota la gent, policies, cossos i forces de seguretat de l'Estat, etc. N'hi ha una sèrie de persones que estan excloses perquè s'entén que el jurat ha de ser l'ego en la matèria. Si n'hi ha un jurat dels nou, una persona... que sap, pot influir a la resta i clar, podria alterar el veredicte. Per tant, hi ha una sèrie de prohibicions. Per exemple, ningú membre de diplomàtic, ningú membre de la família real, ningú poden ser jurat, no? I després, si tu no estàs dins d'estos grups i el toco, tens durant 15 dies la possibilitat de fer al·legacions Sempre quan concorrisquen en tu algunes causes, per exemple, malaltia, per exemple, família nombrosa a càrrec, hi ha algun tipus de causes que tu pots invocar per a que no puguis ser jurat, per a que no puguis anar.
0: Val, però si en el cas de ser una persona que sí que puguen agafar, suposa que antes de ser jurat agafaran amb més persones de les que necessiten per descartar,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, fan una tria. Vale? La tria la fa, si no recordo mal, el president del jurat, que és un magistrat de carrera, un magistrat adscrit a l'Audiència Provincial. La tria la fa veu les causes d'incompatibilitat, prohibició, exoneració, etc. I també els advocats que participen entre tots van triant per a que mantengues. Vale? Pues vale. Esta persona no dona el perfil, esta persona sí, van triant. Trien 9, que formaven part del jurat, 9 persones, més 2 suplents. Però, com trien, com una de les tries, perquè n'hi ha dos maneres de triar, o sigui, n'hi ha dos fases. Una fase que és que quan tu t'anomenen jurat, t'has complir un formulari, i aquest formulari ja és una espècie de tria.
0: Uh-huh.
1: I després hi ha una segona tria que es fa el mateix dia de la vista. Entonces,

0: si els fets són provats o no són provats i si és culpable o no és culpable. I el magistrat imposa la pena perquè li donen el veredicte al magistrat. El magistrat redacta la sentència. Uh-huh. Magistrat president és el que imposa la pena, el que analitza certes particularitats del cas i el que també imposa la indemnització civil de danys i perjuïcis, que normalment sempre ve acompanyada, quan hi ha un delicte, quan hi ha una condena, sempre va generalment acompanyada d'una indemnització. Vale. Però la funció del jurat és determinar si aquests fets que estan jutjant-se són certs o no, estan provats o no, i si és culpable o no.
1: Vale. I hi ha una última pregunta. Clar, clar, el jurat popular està mirant a la cara al sí. que està... O sigui, el sí. suposat culpable o el que estan sí, sí. juzgant sí, sí, està sí. mirant-nos a la cara, eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Tots estem cara a cara, és a dir, ens veiem perfectament, sí, sí, en la mateixa sala.
1: I estan aïllats durant tot el període de decidir...
0: El que diu la llei és que una vegada comença la deliberació s'han d'aïllar, òbviament, uh-huh. i han de prendre-se el temps necessari per a deliberar. Si passa tant de temps que han de descansar, imagina't d'anar a dinar o anar a dormir, els han d'anar a continuar, si passa tant de temps, la deliberació és tan llarga que necessiten descansar, el jutge adoptarà, el magistrat adoptarà, el magistrat president adoptarà les mesures necessàries per a incomunicar efectivament, de manera efectiva, als jurats i que no tinguin ninguna pertorbació externa, ninguna contaminació externa.
1: Que fort. Però bueno, espero que vos toque mai. Bueno, és que tinc entre por i ganes, sí, bueno, és una sí, contradicció.
0: És una experiència,
1: clar sí, que sí. Vicent, que jo, mira, jo dic, tinc pressa i el diré enseguida per què. Perquè el nostre company Dani, bueno, moltíssimes gràcies, primer que res, m'acomiadi de tu, Vicent.
0: De res.
1: Perquè el nostre company Dani Lardí, que està en Almoines, està donant-nos pas perquè diu que ja està la mascleta. A veure...
2: Hola, Celia, sí, vos demano pas perquè sí? la cosa comença ja bombardeo de 4 quilos de pólvora a la pirotècnia Borredà. I ja comença. Disfrutem de l'espectacle.

0: Fantàstic.
1: Mare meva.
0: Adéu, companys.
1: Adéu, Dani, moltíssimes gràcies. Mira, si estem a Borrona, ets. Bueno, anem a publicitat.
2: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
3: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la vuelta.
4: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
5: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
6: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
1: I sentim esta sintonia d'Agenda Cultural, que avui se'ns acaba el temps i la dedicarem directament al Festival de Beniarjó, que avui enceta per aquesta part de música local.
7: Els anfitrions.
1: Avui exacte, avui
7: els anfitrions. Exacte. Finalitza esta edició número 27 del Festival de Música i Dansa de Beniarjó i, com diguem, avui actuen la banda d'Ausias Marc i de Benirredrà.
1: Concha Germán, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: Que a banda de regidora, avui també l'entrevistem com a presidenta de la banda de música Ausias Marc de Beniarjó. Com prepareu esta nit? Com esteu?
8: Pues molt bé, diria, arribant a la recta final del festival, que com sempre acabem amb els nostres grups locals i comarcals.
1: Molt bé. I què podem escoltar esta nit?
8: Pues com que s'emmarca dins del festival que és popular i folclòric, les dues bandes interpretaran música d'ací nostra. Marxes mores, cristianes, boleros, les dobles... Sí, molt, molt guai.
7: I Concha Germán, demà és el colofó veritat en el grup de dansa.
8: Sí, demà el grup de dansa trapig de Beniarjó és el que tancarà el festival enguany.
1: I fins ara, perquè clar, encara queden aquestes dues actuacions, fins ara quina és la valoració que fa? Què es fa?
8: Super positiva. Vull dir, tots els dies la plaça a tope, moltíssima gent, inclús el dijous passat que vam tindre que actuar des de l'auditori per el temps, per la pluja, l'auditori estava a tope també. Vull dir que la resposta de la gent continua sent molt positiva.
1: Que guai, molt bé. Concha, Germán, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ens quedem sense temps per a més, però bueno, ens han quedat en aquestes ganes d'anar esta nit també a veure aquestes bandes locals que avui ja li toca, avui demà ja els toca ací als músics de la Terreta, en este folclore també d'ací. Moltíssimes gràcies. Com sempre, avui serà també a les 11, la plaça?
8: Sí, com sempre, a les 11.
1: Perfecte. Molt bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Pues ahí estaré, moltes gràcies. Anna, que és un festival molt, molt xulo que s'ha d'anar a veure,
7: La veritat és que sí, i ja referent 20, l'edició número 27, o sigui que...
1: Que ja els anys ho avalen, els anys ho avalen, exacte. Moltíssimes gràcies, Anna. Anem acabant este Hoy por Hoy Gandia i ja tornem el dilluns, però bueno, en 17 minuts l'actualitat comarcal en hora 14, això sí. I fins al dilluns, a les 12:20, com sempre, així. Adéu, adéu.
5: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.